0: falta d'amor. Només et trobaven a faltar. Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes. Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros. Només fins a l'1 d'octubre. Vine a Fronda Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la Nacional 2 entre Quadis i Viena. Hi ha coses per les que sempre fa venir ganes de tornar. Torna al verd amb Fronda, centres de jardineria.
1: Las mañanas suenan mejor con nuestros éxitos.
2: Una Mar FM.
3: Qué versión, ¿eh? Qué versión tan buena esta de Rimos, un velero llamado Libertad, la popular canción de José Luis Perales.

0: Benítez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Colipuyol 188-190 de Badalona, teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
1: Joan, on vas? Que no veus que et ve una moto de cara?
2: Tranquil·la, que tinc temps d'avançar.
1: Però què fas? Que no tens temps? Que ens hi tirem a sobre, que la carretera és molt estreta.
3: Quan condueixis, sigues solidari i respectuós amb els motoristes. La seva seguretat també depèn de tu. Recorda, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero. Generalitat de Catalunya.
4: ¿También nos escuchas desde el móvil?
5: Una Mar FM.
6: Una Mar FM.
4: Cada día somos más.

0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, admet discrepàncies amb Josep Lluís Trapero, però ho desvincula de la seva dimissió com a director general del cos de Mossos d'Esquadra. Parlon ha reiterat que hauria preferit que acabés el mandat. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat el programa de Ricard Ostrell. El pronunciament del Tribunal Suprem encara està pendent de la decisió del Constitucional després de la sentència de la Justícia Europea. Els serveis secrets espanyols van alertar per telèfon i WhatsApp de la crida a les xarxes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El contingut dels documents desclassificats reobren la divisió dins el govern del PSOE, mentre socis i oposició aixequen el to de les crítiques contra Pedro Sánchez. Donald Trump obre la convenció del Partit Republicà Dallas anunciant que pagarà $5,000 a tots els ciutadans nord-americans si guanya les pròximes eleccions. La trobada és insòlita perquè arriba a només 2 mesos dels comicis de mig mandat. El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès. Previsiblement ho farà d'un quart de punt fins a situar-lo al 2,5% enmig de l'escalada de la inflació europea derivada de l'encariment de l'energia. L'organisme també podria deixar la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar aquest any. 556 persones van morir per suïcidi l'any passat, una xifra que repunta lleugerament respecte del 2024, tot i que el Departament de Salut destaca una tendència a la baixa des del 2022. Preocupen en especial els casos de les dones d'entre els 40 i els 60 anys i també els homes més grans de 80. Una nova teràpia millora els principals símptomes de la narcolèpsia, un trastorn que dificulta els afectats mantenir-se desperts durant tot el dia. El nou tractament aconsegueix rebaixar molt la somnolència i reduir en gairebé un 90% la cataplexia. I l'actriu i traductora Cristina Genevat debuta com a escriptora al llibre Sorra. En una entrevista al programa Les dones i els dies de Catalunya Ràdio, Genevat ha explicat que a la novel·la vol reflexionar sobre el que comporta fer-se gran.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Estrena golejadora del Barça a la Champions de futbol. 5-1 davant el Feyenoord, amb gols de Lamine Yamal, Adeyemi, Gabriel Jesús i 2 de Rafinha. El pròxim partit europeu, el dia 13, al camp del Galatasaray. Ferran Torres fa un hat-trick amb el PSG, 6-1 davant el Bratislava. I Julián Álvarez és titular amb l'Atlètic de Madrid, que perd al camp de Liverpool 2-1. Avui a la Champions, Bayern Múnich, Bodo Glimt, Manchester United, Sabà i Fenerbahçe Roma, entre d'altres. A la Champions d'handbol, debut amb victòria del Barça 39-28 davant l'Horus Danès. I a la Lliga Catalana de Bàsquet, avui Girona-Lleida, 6:45, i Barça-Andorra a les 9 per Esport 3.
0: I el temps, jornada ben tranquil·la, assolellada, perdó, i amb bona visibilitat, calor continguda al migdia, màximes entre 24 i 29 graus en molts casos. Aquesta propera nit tornarà a ser ben fresca.
3: Trescat Info.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
5: Tenemos la música perfecta para cada momento.
6: Los clásicos de siempre y los éxitos más radiados. Una Mar FM. Esto es
7: Solo Números 1.
6: Lo mejor de ayer y de hoy.
7: Super

I també coses molt interessants com aquesta, ja que Conforam a Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per a tu al seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforam a Badalona, la teva nova llar. I ara, la música de Robert Miles.

Necessitem vitamines, vitamines amb la de l'amor i amb la de la música, i amb això ja anem tirant, aquesta jornada. Amb Mama Duixa, animant-nos també a aquestes hores del matí. Camí de 3:15, 21 graus de temperatura a la ciutat de Badalona. Bé, encara no, però a prop. Seguim amb els èxits un rere l'altre. Amb Sparky.

ets part de mi, sí, sí, ets part de mi, ets part de nosaltres, com la música, que també és part de nosaltres, els Catarres. I volem que formin part de la teva vida. Així que acompanya'ns, comparteix amb nosaltres el teu camí des del 88.0 de l'FM i també des d'onamar.net. Sintonitza'ns o connecta't i segueix gaudint d'èxits com aquest amb The Bowser i Magnetic. Alta cançó que ens anima i bastant. Onamar.

0: Farem a Cal Quimet a dinar?
1: Quatre revolts i ja hi som.
0: Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
1: No passa res. Per aquí no vaja mai ningú a aquestes hores.
2: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te el risc et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero. Generalitat de Catalunya.
3: Vive tu día a día haciendo tus compras en el Mercado de la Salud. Más de 50 paradas están disponibles para ti. Los productos que necesitas a diario están en el Mercado de la Salud. Servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Amplia combinación con el transporte público. Autobuses y metro harán que tus compras sean más fáciles. Mercado de la Salud, Avenida Marqués de Sant Mori, frente a la parada del metro de la línea 10, Badalona.
4: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
5: Marcamos la diferencia con la mejor música.
6: Una Mar FM.

0: La miopia infantil es triplica entre els 8 i els 12 anys, segons un estudi de la UPC que determina com ens podem avançar el diagnòstic per aturar la malaltia. L'ús de pantalles augmenta el risc i fer activitats a l'aire lliure és un factor protector. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. El pronunciament del Tribunal Suprem encara està pendent de la decisió del Constitucional després de la sentència de la Justícia Europea. Aquesta hora engega el Tribunal Suprem l'acte solemne de l'obertura de l'any judicial a mig de l'enèsim enfrontament entre el govern espanyol i la judicatura. Un dels últims casos és la investigació que ha engegat l'Audiència Nacional Espanyola per l'entrada multitudinària de migrants a Ceuta. Per cert, que Espanya només ha repatriat 37 menors estrangers dels més de 32.000 que hi han arribat sols en els últims 10 anys. S'ha retornat al 0,1% dels menors i el Marroc no n'ha acceptat cap. Són dades de la Fiscalia que demostren l'extrema dificultat per repatriar els menors arribats a Ceuta, que és el que reclamen al PP i Vox. La consellera Núria Parlon anuncia al matí de Catalunya Ràdio un dispositiu dels Mossos proporcionat i flexible davant les concentracions de signe contrari previstes aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Aliança Catalana n'ha convocat una i n'hi ha una altra que agrupa l'esquerra independentista, antifeixista i veïnal. Donald Trump obre la convenció del Partit Republicà a Dallas, anunciant que pagarà $5.000 a tots els ciutadans nord-americans si guanya les pròximes eleccions. La trobada és insòlita perquè arriba a només 2 mesos dels comicis de mig mandat. I el Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès. Previsiblement ho farà d'un quart de punt fins a situar-lo al 2,5%. Enmig de l'escalada de la inflació europea derivada de l'encariment de l'energia, l'organisme també podria deixar la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar l'any.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Jornada de descans. Avui el Barça, que ahir va golejar el Feyenoord per 5-1 en l'estrena de la Champions masculina de futbol. Va marcar Lamine Yamal, Adeyemi, Gabriel Jesús i Rafinha, que va fer 2 gols. A la UEFA Youth League, la Champions juvenil, el Barça ha perdut aquest matí 1-2 contra Feyenoord en partit de la primera jornada disputat al Johan Cruyff. Debut amb victòria del Barça a la Champions d'handbol, 39-28 davant l'Horus Danès. I a la Lliga Catalana de Bàsquet, avui Girona-Lleida, quarts de set, i Barça-Andorra a les 9, els 2 partits per Esport 3.
0: Ens espera una tarda de sol, com també ho serà la diada si instal·la un contrast evident entre les màximes i les mínimes. Les temperatures nocturnes ja seran força fresques, mentre que durant el dia farà una calor, això sí, suau.
3: Trescat Info. En asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
5: Joan, on vas? Que no veus que et ve una moto de cara?
6: Tranquil·la, que tinc temps d'avançar.
5: Però què fas? Que no tens temps? Que ens hi tirem a sobre, que la carretera és molt estreta.
7: Quan condueixis, sigues solidari i respectuós amb els motoristes. La seva seguretat també depèn de tu. Recorda, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero. Generalitat de Catalunya.
1: Escúchanos desde tu móvil. We the best music.
6: Marcamos la diferencia con la mejor música.
8: Llévanos contigo a todas partes.
9: Unamar FM.

inigualable, amb Max Navarro. Ens acompanyem amb aquesta cançó que sona molt i molt bé. I des de la teva sintonia, des d'Ona Mare FM, doncs mira, ens quedem amb més i més èxits. Ja ens esperen David Tabaré i també Basic, versionant el que va ser un dels grans clàssics dels irlandesos The Cranberries, el seu Zombie. Abans, Dani Fernández.

0: a Jordi Casas a Punxat a Patxà, a Grècia, a Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Motrum, motrum.
1: Dissabtes a les 22 hores.
2: Te ponemos todo lo que te gusta. Solo éxitos.
3: Onamar FM.
4: La radio que marca la diferencia.

una faceta artística. Per què dic això? Perquè Jordi Stone és l'alter ego musical d'en Jordi Roca, el famós pastisser i cuiner dels germans Roca, sí, sí, de tota la vida. I Jordi Stone acompanya el Sopa de Cabra per oferir-nos aquesta versió d'una de les seves millors cançons, en tenen unes quantes, del Far del Sud. Així és com ens acompanyaven d'aquesta manera i ens feien ballar des d'Ona Mar amb aquesta cançó fantàstica, i també ho farà, i tot seguit, per exemple, la Meghan Trainor. I ho farà amb un dels seus últims senzills, el seu Getting Girl. D'aquesta manera ens apropem a dos quarts de dues d'aquest dijous, d'aquest 10 de setembre. Demà, per cert, la diada. Aquí t'acompanyarem, aquí estarem amb tu també en aquest dia festiu.

0: Las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: Quant temps fa que no enfiles Rambla baix sense un rumb fix?
1: Va, quant fa?
2: Quant fa que no entres a la teva catedral?
3: Quant fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat?
4: Quant fa?
5: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
6: Som-hi!
5: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
7: Enciende la radio.
8: Sube el volumen. Y disfruta de tu mejor tarde.
9: Una Mar FM.

0: Ansietat, dolor, fracàs, solitud, conflictes familiars, depressió, vicis, insomni... T'ajudem a resoldre el teu problema. Església Evangèlica. Ens trobaràs a Montcada, Premià de Mar, La Llagosta i Santa Perpètua de Mogoda. Informa't gratuïtament i sense compromís de la nostra ubicació i horaris. Església Evangèlica. Telèfon 648 28 61 52. Recorda, 648 28 61 52. Torna a gaudir de la vida.
1: Farem a Cal Quimet a dinar?
2: Quatre revolts i ja hi som.
1: Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
2: No passa res. Per aquí no baixa mai ningú a aquestes hores.
3: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te el risc et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero. Generalitat de Catalunya.
0: Por su seguridad y la de los suyos, seguridad y cerrajería SACU. Control de accesos, cajas fuertes, seguridad, persianas metálicas, puertas automáticas, motores eléctricos, servicio 24 horas. Más de 30 años ofreciendo soluciones. Seguridad y cerrajería SACU, miembro de la Asociación de Cerrajería y Seguridad de España y perito en cerrajería forense. Teléfono 609-984-334 o entre en SACU Cerrajeros Expertos.
4: Hola Mar FM.
5: Esta tarde,
6: más y mejor.
5: Solo éxitos.

0: Mundiauto, el centro comercial del vehículo de ocasión, ha ampliado su stock. Más de 1000 coches disponibles que podrás ver y comparar in situ. Instalaciones renovadas. 148.000 personas ya han comprado coche en Mundiauto, en el Prat de Llobregat. Póntelo fácil y sé tú la próxima. Mundiauto.com.
1: Porque ellos te lo dan todo sin pedir nada a cambio, merecen la mejor atención. En Centra Veterinaria Leia Cabrils cuidamos de la salud y el bienestar de tus perros y gatos con un servicio veterinario impecable. Medicina general, vacunaciones, cirugía, diagnóstico por imagen, laboratorio, cuidados dentales y mucho más. Trato cercano, profesional y personalizado. Estamos en calle Turrenda Baibona 10, Aleya, y también en el Pasacha Horta Santa Creu 12, Cabrils. Centra Veterinaria Aleya y Cabrils, tu mejor amigo, en las mejores manos. DV, tractament de les addiccions amb una mirada humana i integral. El centre ofereix un model terapèutic personalitzat que implica també les famílies i adapta el tractament a cada persona i moment vital. Espais per a familiars i parelles. DV, per recuperar l'equilibri emocional i els hàbits saludables. Primera visita gratuïta, sense compromís. L'addicció, un procés complex però abordable. Via Europa 113, Mataró. Telèfon 635 54 2426 o entra a viuvct.com. La teva façana presenta humitats o esquerdes? L'AIT del teu edifici té un informe desfavorable? Construfac és l'empresa que solventa els problemes de la teva comunitat. 20 anys del sector. Rehabilitació de façana. Impermeabilització de terrassa. Aïllaments tèrmics. Patir de llum. Baranes d'acer inoxidable. Reforma integral de pisos. Construfac t'ajuda a obtenir el finançament per la teva comunitat de veïns. No ho pensis més. Exposició de banys i cuines al carrer Mare de Déu de l'Horta 32 de Badalona. Telèfon 690 36 01 54 32 o entra a construfac.com.

0: las 5.
1: Las 5.
2: Los éxitos que van contigo.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
4: Cada tarde te ponemos la mejor música.
5: Una Mar FM.

0: Son las 7. Las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Fábregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fábregas Vestuario Laboral, en calle Nápoles 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fábregas.info.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions, baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex, acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'Estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
4: Onamar FM.